0: Àngels Barceló.
1: Jorro Import, concesionario Skoda en Gandía, patrocina Hoy por Hoy Gandía.
2: Hoy por Hoy Gandía, Daniel Ardiz.
3: Dilluns 18 de maig arrenquem una setmana de sol i temperatures que, excepte dimecres, després demà, ens recordaran que ja anem cara a l'estiu. Molt bona vesprada, com estan? Després veurem al detall la previsió de l'horatge per a demà, que podria ser la tònica, com dic, per a tota la setmana. Però esta tranquil·litat meteorològica no la tenim en l'àmbit educatiu, ja que continua la vaga de la comunitat educativa. I en aquest context de vaga indefinida, avui els contarem una iniciativa més que solidària entre companys i companyes, perquè el fet de fer vaga suposa la pèrdua d'un percentatge del sou. Abans de tot això i molts més assumptes, ens fixem en el Palau Ducal de Gandia, que està previst iniciar el mes que ve una actuació important que afectarà a elements destacats de l'estructura. Enrique Bodí, molt bona vesprada.
4: Molt bona vesprada, Dani.
3: Tens tota la informació del que parlem.
4: Així és, Dani. Elements importants, com ara el sostre del sol i el superior d'espais tan emblemàtics com este Vic, com el Saló de Corones, la capella neogòtica i l'oratori, així com l'escala d'accés des del pati d'armes. Este matí s'ha signat precisament aquest contracte de les obres entre la Fundació Palau Ducal i l'empresa contratista Víctor Torno. Una intervenció, Dani, que serà possible gràcies a una inversió de 1,3 milions d'euros i que va prolongar-se durant 9 mesos. José Manuel Prieto és l'alcalde de Gandia.
5: Crec que aquestes obres que s'inicien ara amb la firma del contracte simbolitzen això, l'orgull de ciutat, l'orgull de pertànyer a un projecte col·lectiu que recorda perfectament quin és el seu llegat, que l'honora, que el prea, que el conserva, que el posa en valor, que el dimensiona com a element de projecció exterior, però sobretot com a element de futur que té un present decisiu que m'agrada sempre posar en valor, perquè a més recorda una de les millors empreses que podem fer com a ciutat, que és remar junts i remar units i treballar de manera conjunta, amb aliances. Crec que en això la Fundació del Palau Ducal dels Borja és un exemple de cooperació institucional impecable, que a més funciona bé, financerament sostenible, amb superàvit pressupostari, amb els comptes anejats i a més amb la capacitat de poder seguir invertint en recursos de primer ordre com els del Palau Ducal. Si treballem units, i a Gandia som, crec, en un moment de tantes incerteses fora dels nostres àmbits i fora del nostre terme, excepció, si treballem units com treballem units, som capaços de grans coses. I ara
4: un bon lema que deia l'alcalde. També s'actuarà sobre humitats detectades, neteja de pintures murals amb acumulació de dipòsits de brutícia pel pas del temps, així com un tractament preventiu contra insectes que puguen afectar a la fusta. José Lluís Mendoza és l'arquitecte municipal de Gandia.
6: Anem a actuar en tres llocs. El primer lloc seria l'escala del pati d'armes. Ahir hem tingut alguns problemes de filtracions d'aigua. Es pretén solventar el problema, canviar la teula, i l'aigua afecta també algunes vigues de madera, es pretén substituir-les, i en l'escala també hi ha algunes peces que estan desgastades, se pretén recuperar les que se puguen i les que no substituir-les. La segona actuació, que crec que és la més important, seria aquestes sales que estem ara. La sala de corones, aquesta capella i la capella que tenim al costat. Es fa una actuació, diguem, en general, en els tres espais, que consisteix en millorar el que és el piso, el forjat on estem. N'hi ha alguns problemes en alguns encontres entre el que és la fusta o les vies de fusta i el parament, seria reforçar-les. Si veieu, el piso pues, està un poc, no està pla, seria buscar on està el problema, si creguem que és la capa de compressió, seria alçar, solventar-lo i tornar-la a col·locar.
3: El que és la part exterior, no? Els voltants també es veuran afectats.
4: Així és. Pel que fa, com deies, al pati de darrere de la Palau Ducal s'intervendrà per dotar el tancat perimetral de cert grau de transparència, així com donar una uniformitat al sòl, que actualment té dues tipologies diferents. Víctor Tormo és el gerent de l'empresa encarregada d'aquestes obres.
7: És per a una empresa com la nostra
0: pues que bueno, que tinguem un especial, pues bueno, interès i dedicació a lo que són projectes, projectes de bueno, que tenen la història i tenen un compromís pues bueno, important per a poder bueno, preservar i poder mantindre i traslladar al futur pues, tots els al final tot és la cultura i la història que al final pues, bueno, pues, hem heretat.
4: Tot i que és evident que les obres poden minvar la quantitat de visitants que acudeixen cada any al Paducal, que es calcula, recordem, en uns 55.000 cada any, la direcció d'aquest espai accentuarà les activitats organitzades i també habilitarà espais nous que mantinguin l'interès per anar a veure l'edifici. Estela Pellicer és la directora del Paducal que ho explicava.
7: Afectarà de manera relativa perquè sí que és de veres que mentre estiguen intervenint en aquestes sales no les podrem veure. Però bueno, ho hem de veure com una oportunitat, no? Perquè quan sempre veure un edifici en obres bueno, pues és interessant veure que estan fent-se remodelacions, però la nostra activitat no va a parar. Anem a fer adaptació de visites, la nostra programació continuarà estant, aquest estiu ja veureu que tota la programació continuarà i adaptarem tota l'activitat a les sales que tenim. També el que intentarem fer és, en època de vacances o caps de setmana especials, utilitzar espais que normalment utilitzaven de manera esporàdica, com és el pati de canyes, l'armeria, etc.
3: Bueno, anava a dir ganes de veure-ho, però bueno, això n'hi ha començat. Un poquet de temps, tranquil·lita, paciència.
4: 9 mesos, quan parisguen. Bueno,
3: anirem fent el seguiment, de tant en tant, una visiteta, veure com van les obres.
4: Clar que sí.
3: Perfecte. Enrique, vinga, gràcies per la informació.
4: Adéu.
3: Bueno, seguim, més coses. Un comiat i una benvinguda des del món de les falles en Gandia. Esta nit es donen a conèixer, que és esta nit, els noms de les falles majors de Gandia, del 2027. I clar, abans de donar la benvinguda a les màximes representants del col·lectiu Faller de Gandia del 2027, calia dir gràcies i adeu a Manuela Borrull i Triana Benavent. Manuela Borrull, molt bona vesprada.
8: Molt bona vesprada.
3: Fallera Major de Gandia del 2026, ja formes part de la història.
8: Sí.
3: Ara volem que ens facis una miqueta de balanç, no? De fins a l'últim segon del teu regnat, però també volem saber com serà això d'esta nit. En representació de la Federació de Falles de Gandia, Josep Valls, molt bona vesprada.
9: Bona vesprada.
3: T'ho preparat per esta nit? Perquè el protocol és molt de protocol, eh?
9: A veure, tenim que seguir unes normes sí, mínimes perquè s'ho mereixen. Primer, sí, perquè són falleres majors, igual que Manuela, per desgràcia.
8: Ja
9: acabat.
3: Quan arriben, saben que arriba
8: exacte,
3: el moment.
8: Totalment.
9: I jo a totes les dic el mateix.
3: Sí.
9: Viviu-lo en intensitat, perquè només passa una vegada en la vida.
3: Així és. Manuela, només ha passat una vegada en la vida. I com ha passat? Què tal?
8: Ha passat massa ràpid, sincerament. Estava parlant ara fa un moment en Sandra, la mamà de Triana, que pareix, en part pareix que vaig a ser ahir quan van vindre a casa i en part pareix que s'ha passat també mogolló de temps. N'hi ha molts actes durant tot l'any, tots els caps de setmana, que és com que sents que no et dona temps a assimilar el que estàs vivint i quan t'adones ja s'ha acabat.
3: Has dit fa un any que vàrem vindre a casa.
8: Sí.
3: Ho sents així?
8: Sí, no, però perquè literalment esta nit fem l'assemblea, que ja es notifica quines seran les següents, i anem a sa casa, a Perelles, i aquest moment em pareix superíntim i espectacular, perquè és quan ja comença a ser conscient. Jo me'n recordo d'Ariadna Apio, que va ser la fallera major del 25, li vaig preguntar, li vaig dir quan seré conscient, i em va dir quan acabes. I vaig pensar, què diu? I té tota la raó del món, perquè encara no sóc conscient.
3: Això no va dir-te. Quin era el moment que va caure tot, va baixar, que dius? I jo no sé si ahir en aquest moment llàgrimes o satisfacció absoluta.
8: Tens moments en els que sí que eres més conscient de lo que estàs fent, tipo quan comences el dia de la presentació o el dia de la crida, ahir sí que cau un pes prou gran damunt, però com estàs vivint un somni, vas un poquet en volant de si no eres conscient al 100% de lo que estàs vivint.
3: Josep, la pregunta del milió. Pots dir-nos els noms? Podem avançar-ho en Ràdio Gandia Ser?
9: Sí, sí.
3: Sí, sí, si vols, sí. Jo m'ho crec.
9: Sí, sí, si vols, t'es podem dir, mira, la Fallera Major serà una xica que és fallera,
3: sí,
9: i la infantil serà una xiqueta que és fallera.
3: I no em digues que la Major no sé per què tindrà més edat que la infantil.
9: Sí.
3: Això també ho podem descobrir,
9: exacte,
3: no?
9: Exacte, sí, sí. Ja, però en eixes pistes ja sabeu, ja teniu que deduir.
3: Sí, sí,
9: són,
3: sí, ja està. Només ens falten les inicials i ja, ja està. Però, evidentment, seran dues joves que ho porten en la sang, la festa fallera. Hi ha molta demanda, molta candidatura?
9: A veure...
3: O estava clar?
9: No, n'hi ha tots els anys... Bueno, n'hi ha sí, anys que més, sí, n'hi ha anys que menys, però sempre n'hi ha candidates. I el que... Perquè en aquest cas, el que solem fer en la federació, en Gandia, per lo menos, és que deixem l'elecció en mans del president. La primera raó...
3: Quina responsabilitat, no?, per a...
9: Sí, però la primera raó, és, en aquest cas, és per a que no s'escampi massa de el nom de o els noms de les futures falleres majors, i en segon lloc perquè per lo que tu dius és una responsabilitat i recau sobre una persona que en este cas és el president de la Junta.
3: Bueno, Triana, hem de dir que evidentment està en el cole, però bueno, ja com a germanes per a tota la vida, no?
8: Imagine. Totalment, no, sí, germanes, vamos. Sanceres, però és que este any porta una intensitat que jo, els deberes, jo a Triana la conec des de fa un any i no me'n recordo de com era la meva vida abans de Triana. Ah? O sea, no ho sé. Una xiqueta que està amb mi tots els dies, que parlem tots els dies, és una intensitat que acumula com si foren ja molts anys juntes. Mm-hmm.
3: Tu ja formes, ho ha dit, formes part de la història, el teu nom, com el de Triana, ja està ahí, i, però bueno... Vas, el món de la vida fallera continua.
8: Totalment.
3: Imagina, no? Totalment. En la teva comissió diran, ai, ara tenim tota per a nosaltres, sí, no? I en casa també, imagina.
8: Sí, la veritat és que és un any que, pues això, somnies des de menuda, però el desvincules un poquet, per clar, raons òbvies d'agenda, sí, de la teua comissió, encara que vas a lo que pugues anar i arrimes l'ombra igual que sempre, però tornar a casa, pues... Bueno, la vida fallera continua totalment.
3: Tu ara imagina, Manuela, que Josep, per representació, diu, m'acaba d'escriure un WhatsApp, Francisco Martínez, president de la Federació de Falles, i m'ha dit que si tu i Triana també, que si voleu, l'any que ve podeu tornar a ser falleres majors.
8: De cap, de les cap. Dos. I ho parlàvem l'altre dia, o sea, tornaríem a viure 100% i més ara que ja saps on vas.
3: Clar.
8: I ja és com que pots anar a disfrutar al 100%, tranquil·litat i sense nervis. Mm. Les dues repetiríem sense pensar-ho.
3: Però, Josep, això no pot ser.
9: Bueno.
8: No pot ser.
3: Sempre hi ha una primera vegada.
9: Exactament, això ho anava a dir jo. Sempre n'hi ha una primera vegada. Podria ser.
3: Francisco, president, pues a pegar-li voltes al tema. Però, de moment, esta vesprada, dos noms... I Xiran.
9: Sí, a les 8:30 tenim una assemblea general extraordinària i urgent, uh-huh, perquè com tot en este món té un procés, és a dir, les assemblees tenen que convocar una sèrie de temps anteriorment, però en este cas és extraordinària i urgent. Uh-huh. I a les 8:30 se farà... o es donaran els noms de les dues falleres majors.
3: Pues en xarxes socials estaran que bulliran, trauran fum. Així és que donarem tota la informació, lo millor en les xarxes socials de Ràdio Gandia Ser i en la pàgina web radiogandia.net, també a través de l'aplicació de l'app, per a saber aquesta última hora. Manuela, Josep, moltíssimes gràcies per la visita. Ha sigut fantàstic aquest regnat amb tu, amb Triana. Dona-li una besaeta de la nostra part. I a seguir, vivint les falles.
8: Totalment, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies.
9: Gràcies a vosaltres.
3: Gràcies, adéu. Bueno, ja hem vist, esta vesprada, 8:30, 9, allí estarà i coneixerem els noms de les falles majors de Gandia del 2027. I parant de conèixer, anem a veure quin horatge anem a tindre per al que resta de dia i per a demà. Hem de parlar d'algun núvol durant esta vesprada, però res important, i ja demà predomini del sol. La EMET marca un sol redó i cap núvol per a demà. Només en un espai de la nostra, una zona de la nostra comarca, esta vespada la mínima ha baixat dels 10 graus, però poquet. En el Pla de la Llacuna, en Villalonga, 9,7 de mínima. Ja en Oliva ha tingut 15,7, una dècima menys en Gandia, 15,6 i 15,1 grau de mínima en Simat i en Tavernes de la Valldigna. La màxima generalitzada avui serà 25 graus en la pràctica totalitat de municipis. Demà 29 graus, encara que en Potries poden arribar demà als 30, però és més, en Ròtova o Tavernes poden arribar als 31 graus de màxima.

0: que s'estesa a diversos col·lectius i diversos centres. La veritat és que ens van quedar un poc sorpresos i reconfortats amb aquesta iniciativa i molt emocionats, perquè és gent que per diferents circumstàncies no ha pogut participar, però que estan davant igual que nosaltres. Aleshores, és una companya per una baixa, l'altre company per baixa de paternitat, i frases boniques com que per mi, pel futur dels nostres fills i filles. I, sí, i això ens va encoratjar un poquet.
1: Un munt. La veritat és que ha sigut una xuta d'adrenalina.
2: Així és. Bueno, aquells que ens veuen en Telesafore i també en Facebook, en la pàgina Grupo o Radio Gandia, sí que podran veure que veniu equipades, preparades per anar a València, però porteu la samarreta, missatges com la llengua no es toca, estimem l'escola pública, ho diem per a la gent que s'escolta en ràdio, i en el xupetí porteu també... pues frases directes, docent pel valencià i docent treballant en precari. Com dic, hi ha una reunió prevista, si no fins allà, però aneu a continuar tota la setmana amb iniciatives.
1: Amb iniciatives i en la vaga. Nosaltres ara ja portem, avui comença la segona setmana de vaga,
2: sí.
1: I sí, clar, nosaltres anem a continuar i la Vidriola Solidària ens ve molt bé. Nosaltres ja vam anar el diumenge a la Fira del Llibre, a la plaça del Llibre, i les tres llibreries ens han fet costat al segon. Hi haurà una vidriola en cada una de les llibreries, amb Bragavina i Ferrer, i allí qui vulgui col·laborar pot col·laborar.
0: De fet, ja ens consta, perdona que talle, que ja ha anat gent que ha rebut el missatge i ha rebut la notícia que les vidrioles estan a les llibreries i ja ha anat a fer la seva aportació. Pensem que és important. No és tant l'aportació econòmica, sinó visibilitzar aquesta lluita, que penso que és una lluita de totes i de tots.
2: És el que simbolitza.
0: Clar, ja no és els diners, és veure que l'escola està ahí, que està intentant fer el millor per a tots i per a totes.
2: Clar, és fer una pinya per la educació pública en València, perquè estem parlant de tot el territori valencià, d'esta lluita front a l'administració autonòmica. Per tant, venim de la plaça del Llibre on estan les vidrioles, continuaran en Gavina, Ambra i Ferrer, la constel·lació que diuen ells i elles, de les llibreters i llibreteres. Sí. Però ahí no s'acaba tot.
1: No, tenim un gran acte.
2: Si ens posem, ens posem.
1: Clar, no, sí. Tenim un gran acte el divendres a la plaça de Sant Josep, en el Raval, i farem un concert. Ens ajudaran quatre grups de música que des del primer moment han estat al nostre costat, que són Fardacho, Cigüeños, Invers i Low Cost.
2: Ells quatre
1: tocaran per a nosaltres. Allí tindrem una barra i es farà també la venda de camisetes. Samarretes d'aquest estil amb un altre logo, que serà de la Safor Vall Digna. I el que puguem recaptar d'ahí anirà també a la...
2: A la pèrdua de sou del professorat que està fent la vaga. Bueno, per cert, torno a dir els quatre grups perquè és de manera altruista. Estaran allí i cal posar en valor, no?
1: Clar.
2: Esa participació. Quins seran?
1: Fardacho, Cigüeños, Invers i Low Cost.
2: Fantàstic. Són Low Cost, per cert, que este cap de setmana en Ador m'han dit que ho ha petat. Ahí és tot un luxe tindre-los ahí. Doncs bé, Marina, Elvira, no vos deixe mestres perquè no vull que pergau el tren. Recordem, aneu a València Capital per fer força en esa reunió. És a les 4, està prevista en conselleria. Pues molta sort i que vos escolten les vostres reivindicacions, que vos escolten i que aporten solucions integrals i dignes per a solucionar tot el problema
1: que
2: hi ha.
1: Per això lluitem.
0: Així.
1: Moltes gràcies.
2: Una abraçada. Gràcies.
0: Moltes gràcies.

0: Les 12 i 45 minuts anirem fent el seguiment de com van les negociacions, aquestes reunions, per veure com acaba, si se respon a les demandes de la comunitat educativa, al personal docent. Més coses. Este cap de setmana ja tenim una nova cita. Bueno, primer, fins a divendres, este divendres pròxim. Teniu de temps per apuntar-vos a la Run for Parkinson de Gandia, Esport, Solidaritat, i ese compromís, esa sensibilització social, tornen a agafar-se de la mà amb esta iniciativa que arriba a l'edició número 11. M'acompanya així en els estudis de Ràdio Gandia Ser, la regidora de Sanitat de Gandia, Lluïna Gil. Molt bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: 11 edicions de la Run for Parkinson.
1: Efectivament, sí, per fantàstic, els 4 dies que va començar, ja hi estem, 11 anys ja.
0: Ara parlarem de la importància, no?, de cridar l'atenció per a visibilitzar i seguir ajudant a les persones que conviuen amb Parkinson, esta malaltia, i també per anar avançant des del punt de vista mèdic. Que estem intentant contactar de moment amb la... perquè que té escaiola, s'ha escaiolat, sí, sí, i no pot vindre als estudis.
1: I massa que va, perquè va a molts puestos, però la veritat, sí, és que...
0: Bueno, en el moment que tinguem companys, m'aviseu a la presidenta de l'associació Parkinson Gandia Safor, Mari Carmen Escrivà, m'ho dieu, i així que ens diga com ho tenen, quines són les expectatives. Lluïna, parlem del Parkinson. És una malaltia amb la qual conviuen pues, moltes persones, i aquestes persones i les seues famílies.
1: Sí, efectivament, jo crec que aquesta cursa, a part de la part solidària important que té, pues el que es vol és visibilitzar, és el que tu molt bé has dit abans, una realitat que tenim a la nostra ciutat i la realitat que viuen les persones afectades. Sí. Una malaltia que abans, com sabeu, pues la gent se quedava a casa, és una de les malalties que sembla que, fixa't, encara està més, d'alguna manera, la gent, en el tema de l'Alzheimer, la gent està més conscienciada i tal, però en el Parkinson hi havia una por de sortir de les cases i tal, i per tant no feien teràpies i per tant no milloraven la seva situació. Sí. Per tant, és importància en aquesta carrera que és sensibilitzar i visibilitzar aquestes persones i les seues famílies i col·laborar, perquè al final pues, tots els ingressos que van, pues, van per ajudar a les teràpies d'aquestes persones i també per a altre tipus d'activitats que fa la societat i, sobretot, pues, activitats que són fonamentals per al benestar d'elles.
0: Ah, ja tenim, ens acompanya via telefònica la presidenta de l'associació Parkinson Gandia Safor, Mari Carmen Escrivà. Molt bona vesprada. Com ho porteu?
2: Perdona.
0: Mari Carmen, estàs en directe. M'acompanya Lluïna, que dic jo que com porteu aquesta edició número 11, inscripcions fins al dia 22, no?
2: Sí, fins al dia 22 en la web.
0: En la web.
2: El dia 23 en la Vital i el dia 24 encara s'inscriuen en la carrera.
0: Mm-hmm. 5 quilòmetres és la prova, no? Comenta'ns per on es desenvoluparà la cursa.
2: Són 5 quilòmetres, 2 anada i 2 tornada, i es desenvolupa per un lloc espectacular. Primera línia de playa.
0: Uau.
2: I si poden dia, bueno, ja no es pot demanar més.
0: Així és. N'hi ha premi i n'hi ha novetat respecte al premi. Té alguna cosa a veure amb el vostre aniversari?
2: Sí, n'hi ha dos premis més per el 25 aniversari. Unos a la primera persona caminant i a la primera persona en cadira de rodes junt al seu cuidador o cuidadora.
0: Mm-hmm. Quin és el vostre repte? Quantes persones, quants inscrites voleu arribar a tindre per la pròxima Run for Parkinson?
2: Personalment, 800.
0: Com ho vols redovinar?
1: Pues sí, pues en aquesta línia és la que estem, perquè cada any hem de millorar. Sempre és veritat que les persones s'apunten a última hora, per això és tan important avui, mateix, aquesta entrevista, veritat, Mari Carmen, per a que, pues, cridar a totes les persones que s'animen, que queden pocs dies, però que és molt important, i sobretot el que has dit, que és un marc estupendo, és a les 10 del matí, que no és res pesat, i pues, que se fa de seguida, que són 5.000 metres, i que en un moment està feta, i després les persones poden continuar les seues activitats, i això, que poden anar en totes els tipus, caminant, corregent, com vulguin, en cadira de rodes, o sigui, que és una carrera per a les famílies, per a passar un dia excel·lent, i sobretot pues, per visibilitzar aquesta malaltia, que gràcies a totes aquestes teràpies les persones pues, tenen una millor qualitat de vida, que és molt important. És.
0: Mari Carmen, vaig a recordar, per insistir, fins al divendres dia 22, cau divendres, veritat, dia 22, es pot fer la inscripció, la pàgina web Crono 4 Esports. El 4 número i Esports és la E inicial, Crono 4 Esports. Si posem Rafford Parkinson Gandia, de ben segur que és la informació. I després ja ve la replegada de dorsals en la Vital. I quanta col·laboració teniu, eh? Que bo, Mari Carmen.
2: La veritat és que agrair primer que res a l'Ajuntament, perquè ens apoya sempre. I els nostres principals col·laboradors són el Centre Comercial La Vital, el Grup Aspires, i bueno, moltes empreses, i a nivell particular també molta gent. La veritat és que estem molt contents.
0: I tot això, quan més gent participe, millor per a la vostra qualitat de vida, Mari Carmen.
2: Exactament. És que les teràpies són moltes i bueno, és precís fer-les, perquè o sea, la persona que es queda quieta i no fa res, la malaltia avança doble ràpid. Quan més el maneges, més teràpies fases i més menos penses en la malaltia,
0: sí,
2: millor estàs.
0: Si tu corres, nosaltres avancem. Ese és el lema de la Run for Parkinson d'enguany, coincidint també amb el 25 aniversari de la vostra associació. Mari Carmen, conta'm, què és això d'una masterclass de Zumba el dia abans de la cursa? Perquè això tampoc s'ho pot perdre ningú.
2: Sí, per aquí, en la Vital, hi ha una masterclass de Zumba i, bueno, jo espero que s'ompli, la veritat, perquè és una bonada, i en la veritat és que hores no està massa plena encara.
0: Sí.
2: I a la gent ens agrada molt tot aquest tipus de masterclass, vamos.
0: Sí. És activitat, exercici físic, i tot és bo, tot exercici físic és bo per a la salut. Doncs bé, Mari Carmen, moltes gràcies, un any més, enhorabona per aquesta nova edició de la Run for Parkinson, i també, enhorabona, felicitats per aquests 25 anys de treball, de lluita, que, i per molts més. Mari Carmen, una abraçada.
2: Igualment.
0: Gràcies.
2: Bon dia.
0: Adéu, Liduvina. Seguim posant el punt de vista, la mira en malalties com esta, el Parkinson, a través d'iniciatives tan divertides i esportives i saludables com la Run for Parkinson, així, en Gandia, per primera línia de platja, fantàstic.
1: Efectivament, gràcies per tornar a l'associació, per la tasca que fan, i també a tots els col·laboradors que la fan possible aquesta cursa.
0: Així és. Publicitat i ja directament missatges de a qui corresponda. Corazón.

0: Ambientalment, en Ismael Aznar, en Hoy por Hoy Gandia.
1: El buf de brisa que engresca.
2: Ens posem mans a l'obra i anem a parlar d'actualitat, en relació amb el nostre entorn, perquè estem en època de cria d'ocells i tal vegada, si vostè, per alguna ciutat, municipi i poble, tal vegada ha vist algun pardalet en terra i diu, pues vaig a ajudar-lo. Què hem de fer? Estem ajudant-lo si l'agarrem i el posem en el niu. D'aquestes i altres qüestions anem a parlar amb Ismael Aznar, ambientòleg. Ismael, molt bona vesprada.
3: Hola, Daniel, molt bona vesprada, què tal?
2: Estem en plena època de cria d'ocells. Així és que ens fixem en esta qüestió i aquestes possibles caigudes del niu.
3: Clar, ara mateix estem en una època, i també en l'estiu estarem, en la que és molt típic que nosaltres anem caminant pel carrer, trobem un pollet i mai sabem si els l'hem d'endur a casa per alimentar-lo, si l'hem de deixar, si molta gent si l'ha d'encalar en una teulà, no? Que també, també es parla d'això. Bé, hem de saber que tenim ocells que viuen a les nostres ciutats, com el teuladí, la cadernera, la merla, l'oroneta, l'oroneta cua blanca i la falsia, que viuen en les façanes, i és fàcil trobar-los i hem de saber un poc com actuar depenent dels casos, que si vols parlem un poc, perquè aquests ocells, si estan en l'entorn urbà, en terra, aquests pollets, per dir d'alguna manera, i volantons, poden afrontar-se a diferents perills, com per exemple a l'atropellament per cotxes, sobretot també a que siguin depredats per gats que estan sols pels pobles, que generen molts problemes, com ja hem parlat en altres ocasions, o també per deshidratació, cols de calor a l'estiu, o inclús hipotèrmia, si plou, no? I hem de saber com actuar si ens trobem un poller d'aquestos.
2: Pues entrem ja en matèria, no? Què fem amb... Bueno, tot això, les caigudes del niu es produeixen perquè, bueno, no és tan difícil caure del niu, no?
3: Clar, moltes vegades si són pollets que encara no tenen plomes, de fet hem de diferenciar si els pollets tenen plomes o no tenen plomes. Quan els pollets els vegem i ja tenen plomes, que són un poc més grans i amb plomes, aquests pollets normalment s'han deixat caure ells del niu fent pràctiques de vol o perquè creuen que ja poden volar, encara que els queden unes hores o uns dies per acabar volant completament. I per altra part tenim els pollets sense plomes. Aquests sí que poden caure perquè fa una tempesta, perquè fa vent, perquè fa pluja, o fins i tot perquè un dels germans el tira del niu, no? Que també passa de vegades. Quan estem davant de volantons, és a dir, amb pollets amb plomes, si es troba un pollet que ja té plomes, la recomanació general és no agafar-lo. Val? És normal que se vagi a tirar del niu, li queda poc de temps per aprendre a volar i sobretot hem de saber que els pares solen estar atents damunt d'una teulada o damunt d'un arbre vigilant-lo i alimentant-lo de manera constant fins que en uns dies o en unes hores el pollet aprenga a volar i siga totalment lliure, no? Evidentment, si el trobarem en perill d'atropellament o amb un gat proper, intentaríem allunyar-lo un poc d'aixe perill. I després, si trobem pollets sense plomes, significa que ha caigut del niu. En el cas de localitzar el niu, podríem deixar-lo en el niu una altra vegada i, si no, podríem telefonar, per exemple, al Centre de Recuperació de Fauna, la Granja del Saler, per a que ens indiquen què hem de fer, ja que la cura dels pollets és prou complexa i necessita molta dedicació.
2: Això és el que hauríem de fer i el que no hauríem de fer amb els pollets, no? Lo més assenyalat. Sí.
3: Això és. El que no hauríem de fer, sobretot, és endur-nos-lo a casa així perquè sí, pensant que estem ajudant-lo, sobretot si té plomes, no hem de fer mai això. I després, això de donar-li, que fan els xiquets moltes vegades, no? Donar-li pa, galletes triturades,

0: o humidades o ambient. Això no, perquè és una alimentació que no està adaptada als ocells i acaben morint en uns dies.
1: Així és. Bueno, n'hi ha una excepció, en este cas, les falsies, no? Primer,
0: sí, perquè les
1: recordem
0: falsies,
1: què són les falsies, Ismael.
0: Són aquests ocells, sí, millor, són aquests ocells que vegem volant molt alt al llarg del dia, com si fossin oronetes, però més grans, amb les ales molt llargues, de color obscur, tot l'ocell, i que pel matí, sobretot, i a poqueta nit, els podem escoltar cridant per davant dels edificis i pels nostres carrers, cridant literalment.
1: Vale? Sí.
0: Aquests ocells que tenen les ales tan llargues és el que fa que estiguin adaptats a viure sempre en vol, inclús fins i tot dormen en vol. Vale? Mm. I només van a les façanes de les cases per a fer els nius. Quan un d'aquests ocells, al tindre les ales tan llargues, pel que siga, per un accident, toca terra, cau, no pot tornar al saber vol perquè les ales topen amb el terra. Val? I resulta molt difícil. Per tant, si trobem una falsia adulta totalment emplomada, sense signes visibles de lesió, el que hem de fer és agafar-la amb la palma de la mà i amb la palma de la mà oberta, elevar la mà,
1: sí,
0: i ella, si es troba bé, simplement es deixarà caure i iniciarà el vol. Val? Perquè des de terra no pot fer-ho.
1: Mm-hmm. Bueno, m'ha quedat l'atenció que la falsia dorm mentre està volant.
0: Sí, sí, si vols un dia parlem un poc d'aquesta au que
1: és curiós,
0: tan assombrosa. Sí, sí, sí.
1: És curiós. Abans de rematar aquesta secció ambientalment, parlem de la poda d'arbrat urbà. En este, bueno, sí, primer, molt... abans d'això, acabem, completem sobre el tema dels nius. Hem de aprofitem, Ismael, per dir, recordar que els nius, millor no tocar-los i, evidentment, no tombar-los, perquè està regularitzat això fins i tot.
0: Sí, sí, sí. Molt bon apunt, Daniel, perquè en aquesta època és molt típic que ens comencen algunes cases... fan nius les oronetes, les falsies, val? I és molt típic que en alguns, cada vegada menys, perquè la gent està més conscienciada, però alguna gent tomba els nius per a evitar les molèsties dels excrements, no? En la façana o en el balcó o en la porta de casa.
1: Sí.
0: Val? Dir que això està prohibit, que no es pot fer, que són animals protegits i els seus nius també estan protegits, especialment quan és època de cria, tot i que tampoc es poden tombar en hivern quan poden estar buits, val? Perquè la idea és que tornen any rere any.
1: Sí.
0: I, no sé, com a punt, dir que de manera tradicional els nius d'oronetes en les cases diuen que porten sort a les cases, o sigui que podem dir que la idea és no tombar els nius perquè, a més de que ens porten sort, a més de que es mengen els mosquits que tant ens molesten en estiu, a part, som animalets que estan protegits i que no hauríem de fer mal bé.
1: Així és.
0: I has dit l'arbrat, i això també és un tema molt important i més dirigit, evidentment, als ajuntaments, no? Que haurien de planificar les podes de l'arbrat urbà per a intentar realitzar-les o concentrar-les en hivern o a finals de l'hivern, ja que si realitzen les podes en primavera, que és molt típic en moltes ciutats i pobles, el que estem fent és que molts dels nius que ja han començat, estos ocellers que hem parlat a principi de la secció, estan en pleno auge, diríem, estan en els arbres i aquestes podes el que van a fer és molestar-los, tombar-los, tirar-los a terra. De fet, és prou típic quan es realitzen tasques de poda en arbrat urbà en els nostres carrers o en els nostres jardins, que es vegin nius trencats en les rames que s'estan podant. I és una llàstima, clar,
1: bueno,
0: perquè es pot evitar.
1: Tot el seu temps, fins i tot la poda d'arbrat urbà, i clar, sempre està bé recordar-ho perquè afortunadament cada vegada són més els municipis que els gestors polítics fan augmenten les zones d'ombra a través d'arbrat urbà que qualifiquem. Doncs bé, una cosa que respecte a lo dels nius, prohibició de tombar nius, a qui li agradaria dels oients un plantejament per veure si entre tots, si n'hi ha algú que no ho entén, imagina que qualsevol dels oients, uno, se'n va de vacances i quan torna a casa pues li han picat les parets i li han tombat a casa. No seria agradable. El mateix passa en els pardals i els nius, podríem dir. Ismael Aznar, moltíssimes gràcies una vegada més per assomar-te a este temps de l'Hoy por Hoy Gandia i seguim en contacte.
0: Moltes gràcies, Daniel. Siguem en contacte.
1: Adéu.
2: El Mediterrani surt a la nostra comarca.
1: Interessant el que ens conta sempre Ismael Aznar, les 13:46, Dia Internacional dels Museus. I anem a celebrar-ho. Ens anem directament, bueno, li han dit Cèlia, Julià, ix al carrer, busca't un museu. Així és que jo no sé en quin espai museístic estàs, Cèlia, Julià, què tal?
3: Hola, Dani. Doncs sí, com bé dius, avui se celebra el Dia Internacional dels Museus i jo me n'he vingut directament al MAGA, al Museu Arqueològic de Gandia.
1: Així proper.
3: Estem concretament en una zona molt especial perquè és el laboratori. Així és on s'estudien totes les peces que es troben i on un poc es rehabiliten. I per a parlar d'això tinc així al meu costat l'arqueòleg municipal, que Carles Miret. Carles, molt bona vesprada.
4: Hola, bona vesprada. Com va?
3: Conta'ns un poc què és el que podem veure així en aquesta zona del museu, en el laboratori.
4: Doncs precisament estem al laboratori i va molt bé, si se'n recordeu, estem en l'Hospital de Sant Marc, de manera que això ja no és un hospital de persones, és un hospital de materials arqueològics i així efectivament es fa la restauració o una primera consolidació d'alguns materials que apareixen en les excavacions de Gandia o de la resta de la comarca, de la Safor, i després es fa una restauració, una posada en valor. De totes maneres, ara mateix tampoc tenim massa coses a la vista i a banda de les restes d'àmfora que esteu, per exemple, ara filmant, així al nostre darrere també podrem tindre algunes peces que provenen de les últimes campanyes d'excavació al castell de Bairén.
3: Vale, que podem per així veure pues, una espècie de jarrots, sí, no?, de ceràmica.
4: Ahir n'hi ha unes jarretes de ceràmica, una forma oberta que quasi pareix una cassola, però que podria... Normalment aquest tipus de ceràmica és per a la cuina, encara que té una forma que pareix un cabàs, no?, però és per a cuina. I després així teniu algunes peces un poc més luxoses, no es veuen molt perquè estan en repòs, que són uns plats, uns ataifors, que s'anomenen unes safes grans, també de material ceràmic, però en intenció de que això pugui... diguem-ne que en el seu dia van ser plats de presentació de menjar.
3: I això, ara, quan ja estiga pues, estudiat no, i rehabilitat una miqueta, podrem veure el Museu Arqueològic.
4: Clar, o bé en l'exposició permanent, o bé voldríem també fer alguna exposició de posada o de, diguem-ne, presentació al públic de les campanyes que s'han fet no només a Bairén, sinó també a la Capella de l'Assumpció i altres intervencions que en són moltes ara per ara.
3: Claro, perquè pot ser que la gent tinga una visió molt concreta dels museus, perquè tu vas allí i ho veus, però clar, darrere n'hi ha moltíssima feina de pues, això que estàs comentant, de campanyes. No sé si ara en porteu alguna endavant.
4: I tant, sí. Jo fa poc que estic així, d'arqueòleg municipal, però la veritat és que el ritme que té Gandia és vertiginós d'intervencions, i ara per ara en tenim dues en marxa, literalment. Venim ara mateix d'una visita d'obra al castell de Bairén, que és una excavació molt, molt, molt important, i a la Capella de l'Assumpció, en la qual també estem treballant de valent. I ultimant les dues, perquè ja estan quasi a punt d'acabar-se, les campanyes que tenim ara en marxa, però a banda d'això, venim d'acabar, quasi fa no res, la intervenció a l'ermita de Sant Vicent, també, per aquesta banda, tampoc estàs malament, n'hi ha una excavació d'emergència o de salvament a Sancho Llop, estem també amb el tema de les fosses del cementeri, també a banda intervenint en el centre d'interpretació de Parpalló, dins de la cova de Parpalló també, que va posar-se una plataforma, és a dir, que tenim molts fronts oberts. Només a Gandia, no estic parlant de la resta de la comarca, que també n'hi ha coses en marxa.
3: Sí. No sé si s'ha descobert alguna cosa així destacable o de moment està encara en procés d'estudi.
4: Doncs sí, tant en el cas de Bairén com en el cas de la Capella de l'Assumpció n'hi ha coses que estan molt bé, han sigut sorpreses, el que passa és que encara estem processant-les i estem a punt ja de posar-nos en l'estudi per a després fer l'informe i la memòria final de cadascuna de les coses. I poc podem avançar, però ja ha aparegut als mitjans de comunicació. En la Capella de l'Assumpció tenim una sitja en material ceràmic prou important del segle XIV i en la Torre de Bairén i en el castell de Bairén s'ha intervingut en una torre que també ha donat materials molt interessants del segle X-XI, després de Crist, i que també estan quasi a punt de donar-se a conèixer.
3: Carles, suposa que a l'equip de treball sereu moltíssima gent, perquè per dur a terme tota aquesta feina...
4: Clar, som un equip, precisament jo ara estic parlant així amb vosaltres com si fora el director d'orquestra, però la veritat és que som molta gent. Ara mateix, per dissort, diria, malauradament no està la nostra companya Maria García, que és la restauradora conservadora, però també tenim un equip darrere de gent més o menys en paral·lel, o altres que també estan colze a colze treballant amb nosaltres, com per exemple el company Alejandro, que està dalt, que és arquitecte tècnic. És a dir, que som un equip perquè els museus ja no poden estar en mans d'una persona. Estan els conserges obrint, tancant, per exemple, les visites guiades que es fan també als museus, i tot això implica un treball en equip, clar.
3: I sí, concretament al MAGA, ja que estem parlant amb vosaltres precisament per esta efemèride, no?, que és el dia dels museus, no sé si celebrareu d'alguna forma
4: sí. És clar, precisament. Hi ha una cosa que ha caigut malament enguany, perquè ha caigut un dilluns, sí. Precisament.
3: Justament el MAGA està tancat. Avui.
4: Correcte, que és el dia que el MAGA està tancat, sí. Però això hem decidit traslladar-ho la setmana següent, al cap de setmana següent, no a l'anterior, com han fet molts museus, perquè precisament a Gandia tenim la plaça del llibre el cap de setmana passat, i per això hem decidit passar-ho al diumenge 24. Tenim un programa preparat, però encara no està enllestit del tot. El que puc avançar és que intentarem entrar al museu, fer una visita guiada al museu, entrant per la porta de l'hospital, per darrere, que és la que dona al riu Serpis, i és l'única porta de la muralla de Gandia que encara està en peu. El que passa és que no dona un carrer, i per això no la utilitzem habitualment, però sí que es pot fer per entrar per darrere.
3: Pues estarem pendents des de cada setmana que ve a veure les activitats del museu. Moltíssimes gràcies, Carles.
4: Gràcies a vosaltres.
3: Gràcies. Dani, ja ho sí. Hem escoltat. El MAGA no para. Sí. Els estudis van continuant com sempre i la veritat és que és molt, molt interessant.
1: Bueno, Celia, jo imagino que tu seràs d'aixes persones que sempre que pot i quan va de viatge a altres llocs no falta la visita a museus. Dic jo, no?
3: Sí, la veritat és que a mi m'agrada a cada lloc que vaig visitar els museus. Soc molt curiosa en aquest aspecte, així que jo soc molt d'anar als museus i molt cultureta també en aquest aspecte.
1: Està el ratolí de biblioteca i tu és la ratolineta dels museus. Gràcies, Cecília. Més coses. Este cap de setmana, Piles ens ha deixat esta música.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
1: Cumple el sueño de tu vida invirtiendo lo que cuesta un café en Bonoloto, Primitiva o Lotería Nacional. Ven a la Barreta d'Or, Carrer La Verge 3. Abrimos 12 horas, desde las 8 y media de lunes a sábado. También online, en labarretador.com podrás comprar la suerte sin moverte de casa. La Barreta d'Or, tu administración de lotería en el Grao de Gandía, donde siempre toca. La Barreta d'Or patrocina La Ventana Gandía.
2: La Ventana Gandía. Celia Chulia.
3: Molt bona vesprada de dilluns 18 de maig. El Palau Ducal dels Borja començarà el pròxim mes de juny una important remodelació, on es veurà afectada l'estructura i també espais emblemàtics com són el Saló de Corones o l'escala d'accés al pati d'armes. Una intervenció que suposarà una inversió de 1,3 milions d'euros procedents en un 70% del fons del denominat 2% cultural del Ministeri. S'espera que les obres es prolonguin durant 9 mesos, on es treballarà un equip multidisciplinari amb restauradors i arqueòlegs. Escoltem a José Manuel Prieto, l'alcalde de Gandia.
4: Amb la capacitat de poder seguir invertint en recursos de primer ordre com els del Palau Ducal. Si treballem units com treballem units, som capaços de grans coses.
3: També s'actuarà sobre humitats detectades, neteja de pintures murals amb acumulació de brutícia pel pas del temps, així com un tractament preventiu contra insectes que puguen afectar la fusta. Josep Lluís Mendoza és l'arquitecte municipal de Gandia.
5: Anem a actuar en tres llocs. L'escala del pati d'armes, de filtracions d'aigua, també la teula, les vigues de madera, es pretén substituir-les. La segona actuació, que crec que és la més important, seria aquestes sales que estem ara. La sala de corones, esta capella i la capella que tenim al costat. Millorar el que és el piso, el forjat on estem. El piso pues, està un poc, no està pla, seria buscar on està el problema. Creguem que és la capa de compressió, seria alçar, solventar-lo i tornar a col·locar-lo.
3: Respecte al pati posterior del Palau Ducal, s'intervindrà per a dotar el tancat perimetral d'un cert grau de transparència, així com donar una uniformitat al sòl, que en l'actualitat té dues tipologies diferents. I amb això és probable que les obres minven la quantitat de visitants que acudeixen al Palau Ducal, que es calcula que són uns 55.000 a l'any. Però la direcció d'aquest espai accentuarà les activitats organitzades i l'habilitació de nous espais per atraure l'atenció dels visitants. Estela Pellicer és la directora del Palau Ducal.
6: Afectarà de manera relativa perquè sí que és de veres que mentre estiguen intervenint en aquestes sales no les podrem veure. Anem a fer adaptació de visites, la nostra programació continuarà en època de vacances o caps de setmana especials, utilitzar espais que normalment utilitzaven de manera esporàdica, com és el pati de canyes, l'armeria, etc.
3: I ens anem ara al Grau i Platja de Gandia perquè avui s'ha conegut un nou projecte per a dinamitzar la zona durant tot l'any. En concret, durant la Junta de Govern, celebrada este matí, s'ha aprovat traure a licitació la instal·lació d'un mercat gastronòmic al Parc del Clot de la Moto. En concret, la proposta és que alguna empresa s'encarregui d'instal·lar aquest nou parc gastronòmic en el solar municipal que fins ara havia sigut el Parc d'Atraccions Gandilàndia. Jesús Naveiros, el portaveu socialista.
7: El PLEC prioritza propostes que aposten per una programació cultural i familiar de qualitat amb presència d'artistes de la Safor. Es faran espectacles tradicionals, activitats infantils i propostes vinculades a la nostra cultura valenciana. A més, es valorarà especialment l'ampliació del calendari d'obertura amb l'objectiu de generar activitat durant no només els mesos de l'any on hi ha més activitat, com són els mesos d'estiu o temporada alta, sinó també de tot l'any per, conforme dia abans, desestacionalitzar.
3: La intenció és que aquest nou parc gastronòmic estigui operatiu ja aquest estiu.
7: Depenent d'una licitació, el més pront possible, però ja sabeu com són els processos administratius. La idea és intentar que arribi a l'estiu, però clar, els temps no depenen de nosaltres.
3: I obrim ara pàgina comarcal. L'Ajuntament d'Oliva ha obtingut una subvenció de més de 310.000 euros per a desenvolupar el projecte d'instal·lació de plaques solars en els centres educatius públics del municipi. Una iniciativa impulsada i sol·licitada en 2022 durant l'anterior govern format per PSPB i Compromís. La proposta contemplava la instal·lació de plaques solars en els centres educatius públics d'Oliva, convertint a les escoles en espais més eficients i compromesos amb la transició energètica, a més de generar un estalvi econòmic a llarg termini per a les arques municipals. I a Xeraco, Compromís denuncia un possible atac mediambiental a les dunes de la platja. Fins a la zona es personaven els denunciants i també agents de la policia local i Guàrdia Civil, perquè pel que sembla, en les obres de la retirada d'una passarel·la en mal estat, situada sobre la duna, es va afectar la zona que està protegida. Josep Montilla és regidor de Compromís en el consistori de Xeraco.
8: Han retirat una passarel·la que, a més, era un clar exemple de com fer una passarel·la amable per accedir a la platja sense trencar el cordó dunar, perquè anava a l'alt, tocava el mínim possible l'estructura de les dunes, i han retirat aquesta passarel·la, però, a més, han retirat tot l'ample d'un carrer d'aquest cordó dunar, i aproximadament en un metre i mig, metre i vint, metre i mig de fons. És curiós perquè mai havia passat que s'atacara així el cordó dunar en Xeraco, i clar, és que, a més, dona la casualitat de que el senyor Avelino Mascarell és el diputat de Medi Ambient de la Diputació de València.
3: Avelino Mascarell, que és també l'alcalde de Xeraco, no ha volgut fer declaracions, però assegura que aquesta actuació està perfectament estudiada i aprovada. I a Gandia, este matí s'ha paralitzat el desnonament d'una xica jove per impagament de lloguer en un pis d'un bloc propietat d'una empresa. La inquilina acumulava un deute de 5.000 euros després d'un any sense abonar la renda, i per la protesta d'activistes del Sindicat de l'Habitatge de la Safor i la mediació de les parts, s'ha desactivat el primer intent de desallotjament i s'ha fixat una nova data de pagament el pròxim 10 de juny.

0: Radio Gandía. Cadena Ser.
1: ¿Quién dijo que no puedes tenerlo todo? El nuevo Hyundai Bayon llega para revolucionar la ciudad. Porque cuando lo práctico se convierte en algo único, tiene estilo. Es momento de dar el salto que estabas esperando. Ven a Hyundai Auto Almenar en Gandía y Denia, conócelo de cerca y llévate tu nuevo Bayon por tan solo 18.990 euros.
2: La moda más colorida y fresca te está esperando en el Centro Comercial Plaza Mayor Gandía. Moda, calzado, muebles, electrónica, deportes. Visita nuestro supermercado Economy Cash y nuestra terraza con una amplia variedad en restauración, cine, bolera y el mejor ambiente del Tinglado. Ven al Centro Comercial Plaza Mayor Gandía. Cada día, un plan redondo para ti.
3: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
4: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
5: Descubre la nueva gama MG, ahora con descuentos de hasta 11.000 euros. Sí, hasta 11.000 euros. Y disfruta de 7 años de garantía. Pero date prisa, la oferta termina el 15 de mayo. Ven a MG Marcos Automoción en Xàtiva y Gandía. No te quedes sin el tuyo.
6: Dado el éxito, alargamos campaña hasta el sábado 30 de mayo.
7: El carburante sube. ¿Y tú? ¿Sigues pagando de más? Ahora es tu momento. Del 11 al 31 de mayo llega el cambio con Omoda y Yaecu. Híbridos enchufables y eléctricos con hasta 10.300 euros de descuento. Más tecnología, más ahorro, más futuro. No lo pienses. Conduce el cambio.
8: Elige Moy Motor en Gandía, Denia y Xàtiva.
9: En la Ventana Gandía, la entrevista.
10: Per a l'entrevista d'avui ens anem fins a Oliva, on tenen una bona notícia entorn a l'habitatge. S'ha aprovat l'atorgament de les ajudes del programa ARRUR, que és una iniciativa per fomentar la regeneració i renovació de les zones urbanes i rurals, a través de la qual s'impulsen ajudes per rehabilitar els habitatges. I per parlar d'aquestes ajudes tenim a l'altra banda del telèfon a Joan Mata, que és el regidor d'Urbanisme d'Oliva. Regidor, molt bona vesprada.
11: Molt bona vesprada.
10: Conta'ns en quin punt estan aquestes ajudes.
11: Estem ja en el tram final d'esta primera convocatòria. Com vam anunciar, vam recuperar aquest programa ARRUR, que pues, lamentablement al final de la passada legislatura va estar a punt de decaure, però bueno, hem pogut salvar-lo i encara que la tramitació sempre és lenta i és àrdua, en esta primera convocatòria estem ja en la fase de passar a l'aprovació definitiva, a la qualificació definitiva ja per part de la Generalitat i immediatament procedirà a notificar-se a tots els propietaris i se'ls abonaran les quanties. Avui l'Ajuntament, diguem que ha fet l'última fase que li correspon, que és ja l'aprovació provisional, la qualificació provisional d'aquestes ajudes, i ja ho hem fet este matí en Junta de Govern Local. Hem aprovat un total, bueno, hem resolt tot el paquet de la primera convocatòria, han sigut un total de 10 ajudes, valorades en 135.000, quasi 136.000 euros per habitatges en el centre històric. I bé, una bona notícia, ara prepararem també el que es puga ser ja la segona fase, per a que totes les persones que no han pogut adherir-se a aquesta primera pues, puguen fer-ho en la segona. També pues, aprofite per si alguna persona està interessada i vol ampliar informació, pot passar pel Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Oliva, que està en l'antic Hort de Palau, en l'antic Col·legi Hort de Palau, que avui en dia són les dependències administratives d'urbanisme, contratació, etc. I allí li donaran informació completa de l'estat en el que puga trobar-se en la segona fase. Ara estem recollint ja tota la gent interessada, estem fent un llistat, però en el moment de la convocatòria poder telefonar a tots perquè vinguin immediatament a presentar documentació, independentment de què es publicarà i serà públic coneixement, evidentment. Però bueno, per anar agilitzant o per atindre la gent més ben assabentada, estem procedint a Xina.
10: Val, perquè realment, regidor, qui pot ser beneficiari d'esta ajuda?
11: A veure, realment poden ser beneficiàries un total de 3.033 habitatges que hi ha, perquè l'entorn Arrur és l'entorn del casc, del centre històric de la ciutat, vale, que ve a ser coincident de la Nacional 332 cap amunt, tot el que són la vila, el Raval Gerreria, Pinet, tota l'expansió d'extramurs del barri Sant Francesc i la zona de la Carrasca i Cementeri Vell, tota aquesta zona, tot l'entorn de la carretera cap amunt, pràcticament, on estan principalment vivendes unifamiliars o xicotetes edificacions que, bueno, que formen part del centre històric de la ciutat. I aquestes ajudes tenen diverses vies, diguem que aquest atorgament de subvencions és una política pública que té dos tres grans objectius que són fonamentals. Per una banda, diguem que aquesta borsa de 3.033 habitatges la posem en funcionament. És més atractiu comprar una casa, poden tindre ajudes de fins a 21.000 euros en el cas de la, en el cas de la rehabilitació, i en el cas de la reedificació, que en aquesta primera fase no se n'han donat, poden ser fins a més de 50.000 euros. Per tant, és una ajuda interessant. També té una altra part molt, molt positiva, com pot ser la recuperació d'habitatges tradicionals d'Oliva, que això puntua molt, diguem, en l'otorgament de la subvenció. És molt interessant, aquesta part també, perquè revitalitza, a més, també tota la zona del centre històric, ajuda a recuperar cases que estan deshabitades. Per tant, posem en funcionament una bolsa de vivendes disponible per a la població, possibilitant l'accés a l'habitatge, una ajuda econòmica per a possibilitar l'accés a l'habitatge. Recuperem tot l'entorn del centre històric també, perquè posem, diguem, millora l'aspecte físic del casc antic, perquè recuperen les vivendes i torna a fixar-se població allí per evitar que la zona es quedi deshabitada. I en aquesta primera fase doncs, tenim una experiència molt positiva. Moltes famílies s'han fet abans, s'han decidit a poder comprar una casa en el casc antic i rehabilitar-se-la. I ja dic, el perfil és... N'hi ha un perfil molt interessant de molta gent que ha sigut, que ha adquirit una casa recentment i l'han rehabilitat per a fixar allí població. Per tant, aquesta part és molt interessant.
10: Per tant, per a poder accedir a aquestes ajudes, el que cal és tindre en propietat una casa al centre històric, veritat?
11: Sí, efectivament. Bueno. Ara, quan isca la segona convocatòria, doncs ja es publicaran també les bases, que seran pràcticament idèntiques a la primera convocatòria, però bàsicament és estar dins de l'entorn Arru, que és dins del centre històric de la ciutat, una casa, tindre una vivenda en propietat, i bé, i ahir ja explicar-ho tot en detall és bastant tediós perquè és tècnicament farragós, però bueno, en la pàgina web es pot consultar tota la informació completa, i n'hi ha un apartat en la pàgina web de l'Ajuntament d'Oliva, un apartat és urbanisme, apartat Arrur, i ahir poden consultar tota la informació completa sense cap problema.
10: Molt bé. Regidor, és que no sé si quina és la situació a Oliva. Si la problemàtica és que hi ha cases buides que no són de ningú i es vol impulsar que es compren les cases, o que les cases que ja estan en propietat pues, puguin eixir pues, al mercat a altra volta en forma de lloguer o de compra.
11: A veure, en el centre històric el que ha passat principalment és que molt ha anat deshabitant-se, no? Sobretot algunes zones de la part més alta. Ha anat deshabitant-se perquè no és el lloc més còmode per a viure, a priori, perquè hi ha més dificultat per aparcament, els carrers són estrets, i les cases també, n'hi ha cases molt velles. Clar, la gent, durant molts anys, l'opció més còmoda era comprar un pis en la zona ja més nova de la ciutat, no? Però ara sí que es veu un altre moviment. Hi ha un moviment nou, està a aquest punt del, diguem, aquest punt romàntic o aquest interès també que pot despertar-se en molta gent de viure en el centre històric de la ciutat. També és una part molt bonica. Les cases són cases tradicionals valencianes, la casa típica d'Oliva, i per tant, aquesta possibilitat de recuperar-les o viure en una ciutat aixina pues té el seu encant. De fet, la població anglesa principalment ho aprecia moltíssim. Els pareix una autèntica passada poder viure en cases típiques valencianes. I bueno, també és veritat que n'hi ha aquest moviment, com dic, de gent jove que comença a interessar-li també viure al centre històric, perquè bueno, pues n'hi ha un altre tipus de vida, una vida un poc més lenta, una vida més agradable, un entorn que a poc a poc va millorant també i dona més gust passejar. Mm. Pues bueno, també, com comentava, el que he comentat abans, mira, per exemple, el tema de que el Departament d'Urbanisme, de Contratació, Recursos Humans, etc., pugui estar en l'antiga escola de l'Hort de Palau, també és una part d'aquesta decisió municipal de mantindre o de fixar serveis també en el centre històric. Mm. Clar, la tendència natural de les poblacions és d'anar-se'n cap a les parts més noves de la ciutat, on hi ha pues, espais més grans o edificacions noves, on instal·lar serveis. Mm. Oliva, també fem una aposta molt clara d'intentar fixar serveis en el centre històric per no despoblar-lo i mantenir-se atractiu. També és veritat que n'hi ha, bueno, pues sempre en la vida de les ciutats n'hi ha aquestes tendències, moments en els que la població, o a la població jove li interessa o li resulta atractiu viure en determinades zones i després, per múltiples circumstàncies socioeconòmiques, poden haver moviments de recuperació de voler viure en el centre històric. Jo, aquest moviment de recuperació del centre històric el percibisc, crec que existeix, i com dic, en aquestes ajudes Arros s'han donat algunes ajudes concretes a famílies que són recent casats i tenen xiques menudets, i aquesta part és molt atractiva i aquestes ajudes pues, volen afavorir aquesta acceleració o acompanyar en aquest moviment per a que el centre històric de la ciutat recupere la seva vitalitat, continuï vivint gent allí i, per tant, pues, també siga molt més atractiu i tindre un entorn molt més atractiu per al visitant i per al propi veí.
10: Mm. Molt bé, regidor, pues moltíssimes gràcies per atendre'ns. Una molt bona notícia a Oliva. Bueno, que ja estarem pendents de com evoluciona aquesta segona fase també que començarà. Moltes gràcies.
11: Un plaer, com sempre. Moltes gràcies. Mirar-te

0: I abans d'acomiadar-los amb l'oratge, els contem l'última hora de la vaga indefinida del sector educatiu valencià. Durant tota la vesprada, des de les 16 hores, han estat reunits conselleria amb els sindicats, però el resum és que no s'ha arribat a cap acord. De fet, es preveu una continuació de la vaga indefinida i davant d'això, la coordinadora d'assemblees docents del País Valencià ha posat en marxa una caixa de resistència per a fer front a una nova setmana de vaga educativa, de manera que la ciutadania i entitats puguen ajudar els docents a reduir l'impacte econòmic que pateixen en les seues nòmines amb aportacions a aquest fons solidari.
1: I a la terrassa del meu poble hi ha una taula.
0: I ara sí, acabem amb la previsió de l'oratge.